0: Vous êtes sur Radio Galaxie. Et vous êtes bien.
1: E aquí escutats l'emissió en lingua nostra.
2: Creiença de casa, un si ben plaser, bebé minha en abundança, de que dansa si de laser.
3: Adixats a totes. Avui, le cercle occità a causit de vos parlar de sabilo, carbono. Un bilo amb flux que participa cada any al concurs de les bilos de casaus florits. A mateixa distància de la Mar Nostro i Mar Grano, dins la plana toulousenca de Garuno pel Bourbestre. Au miei, entre en Toulouse e Sant Gaudens. És l'ero urbano de Toulouse, au cor del país sud-toulousan. Contats-nos, Carbono.
4: Les més anciens documents que porto les noms de Carbono és de 1845. Il y a escrit la donation de la terre par les barons de Tersac à l'abadio de Bunohunt. Les monges disembousiguèrent les terres, un village se créait en dehors de la péninsule des boucles de Garuno. 1244, les troupes de Simon de Montfort pillent le village qui tournera près de Bido en 1256. À la bête, que sera construite la première bastide par Alphonse de Poitiers. D'aquelle époque subsistissent encore les cloquets Penau et la tour Arapado de la Gleiso dédicado à Saint Laurent.
5: En 1356, après les dégâts de la guerre des Cent Ans et les passages del Prince Negre, ne demeure pas de la Bilotto. Les monges de l'abadio de Bunohunt deixen a la vez l'ancien emplaçament, tornen re més al nord un nouvelo bastido protegido, amb baris, dins o que és al jour d'avui la Prado. Subís a aquest moment l'epidemia de la pesto, calamitat de la fi del segle XIV, més terrible qu'una guerra. Aqueris baris perderen lo rol de defensió 3.704 amb la construcció del pont de Peiro, que n'obligeix de demolir les portes. Carbono fazio partido de la Generalitat de Toulouse, estacado a Languedoc. És entre 1710 i 1714 que Carbono annexo la comuna Besino de la Terrasso.
4: Le pont de Peiro, un ouvrage més que tres cops centenari. És en 1665 que estic estudiat en primer cop. Pensat en de facilitar les comerci entre les païs plats i les munts pirinenc. Esplendido ubrazo de dimensió bellos, 135 metres de long, 35 de costat, pausat sus tres arcos just baixado, parado de peires amb 35 metres de d'obertura autejant Garuno de 99 metres. Les obres esteren longos i mal agidos. L'adjudicació este heito en janvier de 1765, 205.000 libros. Acabat en 6 anys, la nota finale al cap de 23 anys este fin finale de 463.000 libros.

0: Las peiros de tallo, vengudos de Cabardus a un nord de Bussens, que eran previstos a la debuto per las arcos, suficieren a propeno per la fundacius. Calec an acerca las peiros a Furnes, en de continua l'obro. Le transport era o placar, dus pareil de bios per tirar las peiros de Furnes a Bussens, au port de Malpet a Caseros, e d'aquiu, les radeus debalaven dincos au port de la Terrasso a Carbuno. Les asaigats bels ruinèren l'obradu e les obrades. Praco estec acabat e drubit le 26 de febrier de 1741. Més tard, les plans de l'obro, depausadis a l'Escola des Arts Bellis, servisqueren de models per les curses d'arquitectura.
1: 1799, la batalla de Toulouse. Opausos los realistos sustengudes per las tropas extranjeras a las tropas

L'armado realista es contento de se replegar en España, cap la Valdarán. Es esclafado din les sang a Montrejau. L'adjudant general Barthier reunís 1.800 soldats a Martros. Creient que le general Aubujouès es a Muret, Barthier y va, amb una avantgarde de 700 hommes. Mais, arribat a Carbono, cai dins un embuscado au castet de la Terrasso, meso en plaço per les realistes, comendats per Antoni Roger. Les republicans son en desruto. Segons les rapports, 200 à 300 prisonniers et autant de morts.

0: Radio Galaxy 98.5 FM.
1: Enoxita, s'il vous plaît. La billetto de Bernard Berger.
2: La chale ou des ausettes. Auseguet le gustou à Oset Now, un pichou reportage sur une étude participative de Scienzo lançat per l'INRA, que portabo sus aibres victimes du rescaument climatique, les escolans du lycée Condorcet de Bordeaux y participabon. Sus cases du parc Ribiero avion pausados fausos rucos en pasto. De curo en curo, les lycéans passabon las espépissas, las queron estados picurejados, pesausets, eron importados per este analizado. L'ADN de la chalivo des ausettes permet de determinar las especies que se nourrissent limes d'aqueros rucos que rusegon les fuellos, et doncos que son las meilleurs guardianos d'escasses. Como penson que le rescaument menera a una multiplicación de las rucos, es importante d'avoir aquero información per aparar aqueros especios. Tes o digue le gustu que escutabo l'emissiu, porion utilizar l'ADN per saber quines son les galapians que beben en chapala y cireros, las prunos, les persets, en analizant los closc qu'han escupit. Tant que issios li tournec le besi, que dejunabo en met, per que pas les que son ben guts e pa usar las causos d'arrière la cabana du putz, ou tabé, les que me deixon bourdillos, jul casse del cap de la Prado, et que si arreston per pantauleta ajustel le gustu, et les que escampon la masquetos din las carreros, ou din les restaurant en analizant las fourquetos de que son partits en paga, et pude les perseguir. Ane, tournec prene le gustu, creses pas que se passon losco? Te rendes compte que cardio analisa e ica l'ADN de tout le monde? As razu, y en pas en caro, me que te dits que ne prenen pas le cami et que duma sera pas la realitat amb justement le desvelopomen de la collecte et de l'estocatge de las donades personales, como dizun.
1: En Occita, s'il vous plaît, la billetto de Bernard Berger.
3: En famille, à Bax, on écoute Radio Galaxy sur le 98.5 FM.
4: Val mai un que sap que sen que cerco. A min jo sebos, e mai segue so pas nascut, tot le monde a ima poplar lo jantú. Era un brave gujat, amistús de mecadun, valent al treball e pla elevat. Dempei 20 anys facio tal o men partido del vilatge on t'havio crescut al miei dels autes trullets, que digus se souvenio pas mai que ero vengut de l'assistenzo. Lo janisclet e la janiscleto, mal curats de pasabé de mainatge, l'avion adoptat en caro puparel. Mes como arribo tu cop, calcos annados plus tard, lor ero arribat uno grosso suspreso, l'anna y senso d'uno figlio, que bategeren Margaridou. Naima bon pasmens lo jantú per aco, e los dos dronles cresqueren ensemble. Mesaro, eron plus de mainatges, e la janiscleto se tracet leuca que les dues ausels a ima bon pla se retrouba tutte i suls dins los recantus. De suito, alerté lo janisclet. Nos cal destrigar de fa quicom per empachar aqueles dronles de faire de vestisos, i diguet.
5: Ol diable, e de que hi ha de cupat?
4: Pas res encaro, se plaia diu. M'espresso de fa qui com te disi. Lo jantú cal que quite lo sal o a la vez cal que se mariden dame la Margaridou.
5: Es pas un home xantú ideio,
4: diguet lo janisclet.
5: Lo jantú nos faria un gendre de primero. Al sigui pla millo que un altre que coneixeria un pas.
4: Los dronles consultats si hagueren d'acord i com ho pensat. E plus leu dos cots quin. Lo maridatge si haguet d'un decidat e lo jantú anet trobar Batisto, l'homero, perquè hi fagueso venir los papiers que calió. Una setmana più tard,
5: Batisto ressacet l'estret de naissenso cabio demandat e ne demuret estabornit. Ebe, macare! S'esclamet en ajustant la luneta per estre sigu de so que legisio, a qui una fa? Me trompi pas, fraco? Es pla escrit aquí, on a presenté un enfant du sexe féminin? Es clar qu'aquel paper vol dire qu'aquel gujat és un fillo? Cosi anem faire per maridar dos fillos ensemble? Aco, pot pas anar? Pla embarrassat, Batisto convoquet sul pic lo Consell Municipal. Lo primer estonament passat, estent tot vistable que l'estat civil seron trompats, lo Consell decidit que hi havia que verificar per constatar l'error. E per aco, calio fa passar una visita al genome per s'assegurar que no pas un fillo. L'homero si hagué cargat d'aquell treball, e perquè les causes si haguessin faites dins les regles, designeron dos consellers per l'assista, Bernat Lufabre e lo Gustavo que, en razón de son mestier, semblava lo mai competent. En efet, lo Gustavo es adubaire, es el cadobo de sus ebedels, de tal vies que los mascles se hagan plus de mascles. Al jundit, lo jantú convocat, arribet a l'hostal de la comuna e se trobet davant l'homero e sus dos acolitos. Mes enfin, ne que hi ha, demandet, forçament intrigat de so que hi volion. «Res de machant, mon infant!» diguet Batisto, en ensajant de lo rassurar. «Sen obligats de controlar un pitxot detall abans de te marida. Te cal desabillar, mes puiràs guardar la camisa. Ane, destrigo-te!» Un brave pau trevirat per aquel otrolo de ceremonio, lo jantú se tirè las bragos e se trobet en pandurel. «Ane, avanço-te, e me te han portado de visto», i diguet Batisto. «Eme, de que esperos? Volego-te, podem pas demorar aquí tot avui», cridè lo Gustavo. E como lo jantú, paralizat per l'acrento e la vergogna, fasio pasmino de butxà, d'un cop se levo e s'approcho d'el en diguent «Renun denun, faite bese!» «Nos fas perdre temps!» «Bo, diu, pobrots!» Lo jantú que han veixet la dubaire i venia tal de sus, la panico la trapo, vol fugir, trabuco dins un banc, tombo d'esquino, e la camiso i passo per de sus lo cap. «Oh, oh!» s'esclamo Batisto. «N'hi ha prou de vist! A tot ciò que cal per faire un novi!» I manco per res, lo podem maridar. Mon infant, soy pla content per tu. Te podes tornar a vestir e partir a l'hostal. Lo jantú, lo se faguet per repetar tres cots. Més que anar arribec, blanc com un pellot, encaro miei mor de pou, la janiscleto, levet los braces al cel en gemiguent. Mon Diu, de que t'es arribat? I mi, veni de la comuna, com ho sabets. E hi havia l'Homero amb el Fabre e Gustavo la Dubaire. M'han fait des amillar e... Jesús, bon Diu, no te senye. Què t'han fait? T'han pas fait mal, veleu? Un nani. Volien solament s'assegurar que era un pla un garçon e pas un fillo. Bon Diu! Quin sute que mai fai, paure dronli! En aquel moment, la Margaridou, que arribava e que havia tot entendut, s'aproixet e tot naturalment s'ha diguet «Ero pas la pena de fa tantis de misteris. Semo si l'Homero me l'havia demandat, i hauria dit, iu, que lo jantú ero pas un fillo, mes pla un garçon. Vietase!» «Como dices?» s'esclamet la Janiscleto estomacado. «Has entendut aco, Janisclet?
6: Io cresi che fare in plate comanda la noso al più sviste.
5: E a tal fagherum. Mes es la vertat, come se dice, che un che sap val mai che sen che cerco.
7: Au sud de Toulouse, j'écoute Radio Galaxy et j'aime

Per la Zuzità, nosaltres també. Retrobats les nostres emissions zuzitanes, les dimecres maití de 10 euros a 11 euros, les 17 maití de 10 euros a 11 euros e les dimenge maití de 7 euros a 9 euros.